Una i 22 minuts, continuem endavant. Els he de dir que moltes vegades quan parlem d'això de dinerets i de pressupostos municipals i d'administració pública, una sempre pensa allò de uf, d'endeutament, problemes per a pagar, dificultats a l'hora de gestionar. És per això que quan uno sap i entén que n'hi ha un municipi que està a la comarca de la Safor, he de reconèixer que no

0: l'únic, però sí que és cridaner en molts aspectes, però és que Piles no sols té els comptes sanejats, sinó que miren, ja ha aprovat els pressupostos municipals. Cristina Fornet, alcaldessa, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Carmen.
0: 4 milions d'euros de pressupost en un municipi que té les arques sanejades, no?
1: Sí, així és. Per fi ja tenim les arques sanejades i ho podem dir que per primera vegada en la història i estem, de veritat, estem molt satisfets i satisfetes de la feina que hem fet.
0: Mm-hmm. Alcaldessa, dos qüestions importants. Una, allò de per fi tenim les arques sanejades. Ha costat, eh?
1: Ha costat, sí, perquè el secretari, per exemple, que porta molts anys al nostre ajuntament, pràcticament 30 anys al nostre ajuntament, diu que això no ho havia vist mai.
0: Mm-hmm. Claro, si és que no és tan fàcil.
1: Ah, llavors, pues, 30 anys segur que fa que no estaven les arques sanejades.
0: Mm-hmm. Alcaldessa, què ha sigut el més complicat a l'hora de poder sanejar-les?
1: El més complicat per a mi va ser l'estiu que vam entrar a governar, perquè no teníem liquidesa i no em deixava dormir el poder pensar en que havia de pagar sobretot a les persones treballadores. I això és per a mi el més complicat. Després també el tema de tindre la figura de l'agent de desenvolupament local. El nostre ajuntament no tenia la figura de ADL i és el primer que vam fer en el nostre govern posar-nos en marxa i buscar una ADL. Vam fer el procés selectiu, vam convocar i ara tenim una ADL que és una sort, una bellíssima persona i gràcies a això vam començar a nutrir-nos de subvencions, que no vull dir que abans no hi hagueren, sí que hi havien, però no eren les mateixes. Mm-hmm. Llavors això ens va ajudar. També vam fer una mesura que ja sabeu que moltes vegades els alcaldes i les alcaldesses prenem decisions que sabem que no són bones per a la ciutadania i nosaltres, que també som ciutadans, tampoc són bones per a nosaltres. Però vam fer un increment de la pujada de l'IBI, un increment irrisori, d'acord? Però va ser un increment,
0: sí,
1: que no s'havia pujat de fer a 14 anys l'IBI. Llavors la vida puja, però...
0: Sí, el que ens passa habitualment, molt a sovint, és allò de sabem que la vida puja, però quan ens pugen els impostos, per molt poquiu que siga, sempre, bueno, ho critiquem.
1: No ens agrada, a ningú ens agrada, a ningú.
0: Efectivament.
1: Però la ciutadania se n'ha adonat de que aquests impostos s'han vist repercutits directament en la seva vida, perquè tenim una millor vida a Piles.
0: Mm-hmm. Alcaldessa, 4 milions d'euros de pressupost. Què van a fer vostès?
1: Sí.
0: Què és el més cridaner? Què és allò que més destacaria vostè? Quines són aquestes partides pressupostàries que vostè se troba més satisfet?
1: A veure, per a mi el més important, no el més important, sinó una de les coses importants és el posar als treballadors de l'Ajuntament en el lloc que es mereixen. I des de que hem entrat, el primer que vam fer va ser fer una RPT, que no hi havia al nostre ajuntament, i ara a partir de gener és que podran cobrar la carrera professional, perquè és de justícia que qui treballa vol cobrar el que es mereix.
0: Mm-hmm.
1: Això és una de les partides importants. Després, per a mi, una altra partida important és la importància que li dona el nostre govern a l'associacionisme. Perquè, com sabeu, quan hi ha associacions vol dir que el poble està viu, el poble creix. Llavors nosaltres, des dels 40.000 euros que vam heretar de l'anterior govern que es donaven en subvencions, ara estem en els més de 135.000 euros. La qual cosa vol dir que sí, li hem donat un impuls important, n'hi ha noves associacions que hem creat des de que estem nosaltres i això és una partida també important per a nosaltres.
0: Mm-hmm.
1: Després hi ha partides que també són importants, però sobretot per a nosaltres lo important, les persones.
0: És allò de saber com i de quina manera estem invertint i sobretot per a qui invertim, no?
1: Així és.
0: Mm-hmm. Molt bé. Alcaldessa, tenim ja aquests pressupostos ahí. Els tenim, estem ja en el tràmit definitiu?
1: Sí, és el tram final, no? de la legislatura. Nosaltres enguany encara tenim del pressupost 2026 algunes coses pendents d'executar, com ara, per exemple, l'obra de la plaça d'Europa que va començar ahir, amb una inversió de 700.000 euros. És una plaça polivalent que, mentre no se facin actuacions ni festes del poble i això, serà un pàrquing. Alhora tindrà un escenari, tindrà uns lavabos, tindrà també un xicotet magatzem, que tot això després repercutirà en les arques municipals també, perquè ja no ho haurem de llogar. És com la construcció del nou magatzem que també hem executat nosaltres. Ja no tenim que llogar el magatzem municipal perquè el tenim, d'acord? I així, en molts aspectes, el que hem intentat sempre ha sigut invertir els diners de forma que repercutisquen directament en l'economia i conforme fem en la nostra casa. Quan invertisses en algo te suposa un esforç, però després se suposa això se veu compensat en el dia a dia perquè ja no ho has de gastar.
0: Clar, és allò de sí, al principi pot semblar que és una despesa, però si sí, mos fixem bé, resulta que no hem fet despesa, hem fet inversió. Que aprofitarà per estalviar. El que passa és clar, tot estalvi al principi requereix d'una inversió, si no, no podem continuar avant, efectivament.
1: Sí,
0: el que passa és que de vegades això ens costa molt d'entendre, alcaldessa. Vostè ho sap bé, que tenen que fer eixa tasca didàctica d'anar explicant als ciutadans.
1: Jo pense que ho hem deixat clar en aquests 3 anys i poc de gestió. Hem deixat clar que la nostra prioritat, com he dit abans, som les persones i el que no volem és ofegar a ningú, al contrari, i volem portar sempre una economia sanejada i això. Jo penso que ha sigut més que evident i que la pedagogia es veu en el dia a dia, en el treball del dia a dia, i és veritat que hem treballat molt i de bona gana per a que Piles tornarà a florir.
0: Se li sent a vostè satisfeta? I això que encara ens queden molts mesos de legislatura, perquè és de veres que són 8 mesos, però és que 8 mesos es poden fer encara moltes coses.
1: Sí que en farem. Te ho asseguro que ho farem.
0: Molt bé. Doncs, alcaldessa, jo he d'agrair-li que hagi estat avui amb nosaltres i que ens ho hagi contat, perquè, a veure, i vostè m'entendrà segur, perfectament. La tasca dels periodistes moltes vegades tampoc no és massa agradosa. Vull dir, quan tu tens que parlar amb un alcalde o una alcaldessa que té un pressupost que està pràcticament exhaurit i que a més té les arques fatals i que no pot pràcticament tirar endavant, doncs contar-ho no és tan agradable com parlar amb algú que diu: ho tinc tot pagat.
1: tens raó.
0: Hi ha una gran diferència, així és que aquestes entrevistes ens agraden moltíssim més. Cristina Fornet, alcaldessa de la localitat de Piles, 4 milions d'euros per al pressupost municipal per al pròxim any, que també això és una cosa que s'ha de tindre en compte. Vull dir, quan hi ha municipis que estan recentment aprovant el pressupost d'enguany, ja n'hi ha que té previstes els comptes de les arques municipals per a tot l'any 2027, que això és important. Gràcies per haver estat amb nosaltres i per haver-nos ho contat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per fer-se ressò i com bé has dit, per poder compartir l'alegria que tenim al poble de Piles.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
5: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
6: ¿Es su silueta coupé? ¿Su carácter deportivo? ¿O esa forma de hacer que te quedes sin palabras? hay cosas difíciles de explicar. El BMW X2 es una de ellas. Disponible en combustión o eléctrico, ahora con condiciones especiales. Pregunta en tu concesionario.
7: Te esperamos en Benigar, concesionario oficial BMW en Gandía, Gran Vía del Castell de Bairén 7, Gandía.
8: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
9: Proinvent, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida.
10: Proinveni, patrocinador oficial del Unich pel Bàsquet Gandia.
11: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
5: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Te ho està contant, servidora, te ho conté jo, Carmen Berzosa, i que és el que vaig a contar-te ara. Doncs passen de parlar d'un pressupost municipal a un pressupost participatiu. I és que des de l'Ajuntament de Beniarjó tenim nosaltres a l'altre costat de la línia telefònica el regidor responsable de participació, a Fernando Sallens. Senyor Sallens, molt bona vesprada, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
12: Molt bona vesprada, una salutació.
0: Fernando, contem-nos una miqueta, quina és esta proposta que fa enguany l'Ajuntament de Beniarjó en eixos pressupostos participatius?
12: Bueno, pues un any més anem a encetar, bueno, de fet ja hem encetat la sexta edició dels pressupostos participatius. Portem des de l'any 21, estem en el 26 i anem a començar la sexta edició. La proposta que fa l'Ajuntament, com altres anys, és pues, posar a disposició dels veïns i les veïnes 10.000 euros del pressupost general per a que els veïns i veïnes puguen decidir en quin tipus d'inversió podem gastar-nos aquests diners. De fet, pues, en aquests darrers anys s'han fet moltes inversions, des de la renovació de parcs infantils, la renovació de l'equipament del gimnàs municipal, equipament d'aparells d'aire condicionat en el que és el col·legi públic. Pues hem fet diverses inversions que han millorat el poble i d'alguna manera pues, has donat participació als veïns i veïnes que això és l'objectiu d'aquest ajuntament.
0: Es tracta d'uns pressupostos participatius en els que són els veïns els que proposen directament la iniciativa, acoten vostès alguna sèrie d'iniciatives, com ho podem fer?
12: Els veïns poden fer, estem ara dins del període de fer propostes, fins al 30 de setembre es poden fer propostes, qualsevol persona empadronada en Beniarjó pot fer el tipus de propostes que li parega i quantes propostes vulga. I després un equip tècnic de l'Ajuntament pues, valorarà la viabilitat d'aquestes propostes i reagrupem totes les propostes que fan els veïns i veïnes i traguem, pues, no sé, potser si fan 80, 90 propostes o 100 propostes.
0: Tantes pues, li fan,
12: d'aixes 80,
0: regidor?
12: 90 propostes, pues, les reagrupem. I l'equip tècnic és el que ens diu, pues mira, aquestes són les que poden anar a votació. I després, a partir d'ahir, quan entrem en el període de votació, pues es voten les propostes que l'equip tècnic considera viables per a dur a terme.
0: És molt participatiu el municipi de Beniarjó, regidor?
12: Pues sí, la veritat és que sí, cada any més. Estem bastant contents perquè cada any veiem que la participació és superior i és més, la gent quan arriba a aquestes fetges que saben que és quan s'enceten quan s'enceta aquest procés, pues, la gent mateixa ens ho diu. Diu, ei, els pressupostos participatius enguany què feu? No els feu? No, sí, sí, tranquil, sí que fem. El que sí que tinc que dir també és que, a veure, portem, esta és la sexta edició. Portem 4 anys, del 21 al 24, que teníem subvencionat el que és, per part de la Generalitat i de Diputació, ho teníem subvencionat el que és el procés d'elaboració del procés. I ara fa 2 anys pues, que no ens donen la subvenció. Així i tot, jo vull incidir en que l'Ajuntament està implicada al 100% i no hem deixat de fer-los encara que no tenim aquesta subvenció per a poder dur endavant aquest procés. Però així i tot, pues, nosaltres, en recursos propis, pues, anem a dur-ho endavant. L'any passat ja va ser a Xina, en recursos propis, i enguany pues, també vam demanar la subvenció, ens l'han de negar, però nosaltres pues, anem a continuar endavant.
0: Mm-hmm. I a continuar treballant. Quines són, ja coneixem, diguem, el procediment. Vull dir, ara hem de presentar aquestes propostes, sols s'ha d'estar empadronat a venir jo per a poder presentar la proposta, tant és conforme uno vulga, se fa la valoració i després s'exposa a votació. Exacte. Quin és el calendari? Vull dir, quant de temps tinc per a presentar? Perquè sé que ja està obert per a presentar les propostes.
12: Sí, està obert. Està
0: Fins
12: obert,
0: a quin però... dia tinc per a presentar aquestes propostes i quan podré començar la votació?
12: Pues les propostes es poden presentar fins el dia 30 de setembre inclòs. Vale? Després n'hi ha una valoració tècnica de totes aquestes propostes de 10 dies més i després entren a votació les propostes que l'equip tècnic ha considerat viable, entren a votació durant 10 dies. La ciutadania té pues, 10 dies més per a votar aquestes propostes que s'han quedat a votació.
0: És a dir, que aproximadament al voltant del pont d'octubre tindrem
12: sí,
0: que estar...
12: Sí, passant el pont d'octubre.
0: Tindrem que estar pendents de poder votar les propostes i conèixer
12: sí,
0: quines són les
12: maneres. Nosaltres anem... L'Ajuntament va informant en cada procés, en cada moment del procés va informant de en quin moment estem. Quan informem quan s'acaba el procés de propostes i es queden les propostes que l'equip tècnic ha dit, això es publica a tot el poble i la gent veu quines propostes són les que s'han quedat per a poder votar-les.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja saben el que tenen que fer. Començar a fer aquestes propostes i després, bueno, pues a veure si n'hi ha sort
12: sí, sí.
0: I la que cada
12: jo,
0: un...
12: Jo, des d'ací, ara que tinc l'oportunitat, pues, faig una crida a tots els veïns i veïnes de Beniarjó que facin quantes propostes es parega. Mm-hmm. Encara que es pareguen propostes inverosímils, que després l'equip tècnic ja valorarà si poden entrar a votació, si no poden entrar, ja mirarà la seva viabilitat. El que sí que tinc que dir és que la gent té que pensar que tenen que ser propostes sempre que siguin inversions.
0: Sí.
12: Que siguin inversions. Entonces, des d'ací pues, faig la crida i anime a tots els veïns i veïnes de Beniarjó a que s'animen i que facin quantes propostes facin millor.
0: Doncs ja saben, no perguen l'oportunitat de participar i presenten les seues propostes, perquè si no després es quedaran en allò de dir ai, jo hauria dit, jo podria haver fet...
12: Exactament,
0: jo, que no se queden. Que no se queden en això.
12: Sí.
0: Que facin la proposta.
12: Moltes vegades s'ha acabat el procés i molta gent encara a lo millor te veu pel carrer i te diu ai, pues mira, ho haurà sabut jo, haurà pogut fer esta proposta. I dic, pues,
0: doncs
12: mira,
0: ara ja no tenen excusa, que tenen la proposta.
12: Pues mira, per a l'any que ve.
0: Fernando Sellans, regidor a l'Ajuntament de Beniarjó i responsable de participació, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
12: A vosaltres, una salutació. Adéu.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
0: Y ahora seguimos adelante, 13:42 y nos vamos, bueno, pues a contarte otra de las cuestiones que sabes que cada día tenemos para ti y que nos viene, como siempre, de la mano de Monpo Óptica. Efectivamente, llega el tiempo de la noticia curiosa del día, noticia naranja, ya sabes, noticia Monpo.
13: ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora, ese problema se lo solucionamos rápidamente. Monpo Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Monpo Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Monpo Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información, www.monpo-optica.com. ¿Usted tiene dificultad para...?
0: Y en la noticia naranja de hoy, noticia curiosa de la jornada, ¿es hora de decirle adiós al suavizante de la ropa? ¿Para qué sirve y por qué algunos han dejado de usarlo? Bueno, pues parece ser que es una de esas modas. Al principio, uno de los debates más extendidos que hay ahora mismo en el mundo de la limpieza están relacionados con la colada y es el uso del suavizante en la ropa. Y es que mientras algunos sostienen que debe de usarse en todos los ciclos, otros aseguran que se debe de prescindir de ello prácticamente en su totalidad. Y esto nos lleva a una pregunta central. ¿Para qué sirve el suavizante de ropa? Y es que aunque una respuesta habitual es que sirve para que la ropa huela bien, lo cierto es que este elemento cumple otras funciones que están relacionadas directamente con el cuidado de los tejidos. Y es que el suavizante cumple varias funciones. Puede suavizar y facilitar el planchado, ya que reduce en cierta medida las arrugas, de acuerdo con el blog de una de las empresas de electrodomésticos, Bosch. Lo cierto es que también reduce la electricidad estática, algo especialmente útil en prendas sintéticas, que además nos puede ayudar a proteger las fibras de la ropa. Y es que al reducir la fricción entre ellas, puede ser sin lugar a dudas un factor que contribuya a evitar que las telas se desgasten demasiado rápido. A pesar de que las funciones principales del suavizante se consideran generalmente positivas, también tiene detractores, y eso es lo que hace que algunos opten por no utilizarlo. Por ejemplo, el ingeniero químico Diego Fernández, en redes sociales conocido como Renovando, con ideas como Químicos para el Hogar, señala que este producto puede dejar una sensación grasosa en la tela si se acumula. Y como consecuencia, esto puede afectar la transpirabilidad e impermeabilidad de prendas deportivas y otros tejidos como la microfibra. Además, señala que puede interrumpir los efectos de abrillantado que tienen los detergentes, lo que puede hacer que la ropa parezca, bueno, pues menos brillante y, por tanto, más vieja. En cuanto al debate sobre las fragancias, bueno, este ingeniero destaca que no se sabe con exactitud sus posibles efectos sobre la salud. Pero, ¿existe alguna alternativa? Bueno, pues fíjate, porque para los que prefieren no utilizar el suavizante, dice que una mezcla de ácido cítrico con agua puede ser la alternativa, porque sus propiedades ayudan a disolver los residuos alcalinos de los detergentes de la ropa y ayudan así a reducir también la electricidad estática de las telas. A diferencia del vinagre, dice que este no supone el mismo riesgo de dañar algunos componentes de las lavadoras y recomienda utilizar 150 gramos de este ácido por cada litro de agua del lavado. Aunque hay que destacar que algunas lavadoras tienen programas diseñados para no utilizar suavizantes y que es recomendable seguir las instrucciones siempre de la etiqueta de la prenda. Pues ya ves, no solo da olor, ayuda a suavizar las prendas y en algunos casos a evitar el planchado y alargar la vida de las mismas. Pero remedios siempre hay para no tener que usar el suavizante si es que prefieres no hacerlo. Esta ha sido nuestra noticia curiosa del día, noticia naranja, ya sabes, noticia de Monpo Óptica.
13: Les hemos ofrecido la noticia naranja. Por gentileza de Monpo Óptica, en Paseo Juan Sancho, número 5, Oliva.
0: Y como cada viernes, tras la noticia naranja, nos vamos a la encuesta de la semana. Y esta semana me la han puesto ustedes muy, pero que muy fácil. Y es que, bueno, la pregunta que yo les hacía en la encuesta es: ¿cree que deberíamos mejorar el sistema S-Alert, sobre todo para evitar generar confusión en la población en momento de lluvias? Bueno, yo les preguntaba esto porque ya saben que la semana pasada estábamos en alerta naranja y sonó el S-Alert en todos los móviles de la Comunidad Valenciana. Aquí no llovió. Es cierto que tuvimos algún rayo, que afortunadamente no causó daños, o al menos no daños importantes, pero claro, el uso del sistema S-Alert, ahora tenemos el debate, ¿es bueno utilizarlo? ¿No es bueno utilizarlo? ¿Deberíamos de alguna manera regularlo de otra forma? El general Gampampol decía aquello de deberíamos de tener una única alerta negra de inminente peligro que sería la que activara el S-Alert. Pues fíjate, yo creo que tenía mucha razón. Quiero decir, está bien tener alertas naranjas, amarillas y rojas, y que todas estas alertas nos indiquen que tenemos una probabilidad mayor o menor de un determinado riesgo, ya sea por lluvia, por viento, por calor o por frío. Pero el S-Alert nos pasa con estos sistemas de alerta que la primera vez que suena te asustas mucho. Pero cuando suena con mucha periodicidad o muy seguido, pues es como ya que apagas el móvil y sigues a lo tuyo. Y yo creo que deberíamos de tener una regulación mucho más determinada, mucho más clara de cómo, cuándo y por qué utilizarlo. Así es que, bueno, estoy plenamente de acuerdo con todos ustedes, con el 85% de nuestros encuestados, que han dicho que sí, que habría que mejorarlo. Un 6% no lo sabe y tan solo un 9% no cree que deba de mejorar este sistema. En fin, ya sabes, en un ratito una nueva encuesta. Ahora vámonos, los últimos buenos consejos de esta mañana.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
14: Hola, hola, probando. Oye, ¿pero esto ya está grabando? Vale, vale. A ver.
15: Del 21 al 26 de septiembre llegan los Dacia Days a Dacia Ginestar. Estrena tu nuevo Dacia con hasta 4.000 euros de descuento en toda la gama y seguro a todo riesgo incluido.
14: Recuerda, tan solo 6 días del 21 al 26 de septiembre en los concesionarios Dacia Ginestar de Gandía y Denia.
15: Reserva tu cita en los centros Dacia Ginestar o en ginestar.com. Consulta condiciones.
16: Déjate seducir por nuestros arroces irresistibles. La auténtica fideuá de Gandía, un exquisito arroz del señoret y nuestra espectacular paella valenciana, ganadora del primer premio internacional, Isabel Playa Gandía. Calle Armada Española 1. Reserva ahora al 673-013-795. Te va a encantar.
17: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
18: Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
19: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
20: Miferauto, tu Seat en Gandía, Alcira, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy.

0: En el cambio.
1: La verdad es que vas sobre ruedas.
0: ¿Tan contento estás?
1: Eso también.
0: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
2: ¿Te gusta el sexo? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Deportes, deportes, deportes.
6: COPE Onda Naranja.
5: Estar informado.
7: Hola, hola, bienvenidos a Deportes COPE. Y no podemos finalizar la semana sin hablar de la RAN Cáncer de Oliva. Menuda noticia tenemos al respecto. Rosana Tomás, presidenta de la entidad local.
8: Vam tindre alrededor d'unes 500 persones. Va estar molt animat, vam tindre gent de totes les edats, amb les seues mascotes, gent major, gent jove, xiquets. Va estar un matí, va ser un matí molt divertit. Vam tindre unes masterclass de Zumba, com bé vaig comentar. Mos van animar molt antes de l'eixida. I després, al tornar, també pues, la gent va replegar la seua fruta, la seua botelleta d'aigua, i algun detaller que altre, i res, i vam continuar fent alguns ballets i després cada un ja va fer la seva marxeta. La ruta va anar tota superbé, vam estar molt ben controlats i va passar tot de categoria, i el millor de tot és que vam fer una bona recaudació. Per a nosaltres estem molt orgullosos de, perquè cada any anem augmentant aquestes xifres, el qual vol dir que podem cada any anar intentant fer perquè això vagi a poder-se investigar cada vegada més. Estem molt contents, la veritat. La recaudació va ser de 5.585 euros. Pues donar les gràcies a tots els participants.
6: COPE Onda Naranja.
5: 90.6 FM.

0: Pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: COPE. Estar informado.
1: COPE Onda Naranja.
0: 90.6 FM.
2: En Omoda y Ecumoy Motor estamos que echamos fuego. Llegan los días del dragón del 11 al 26 de septiembre con descuentos de hasta 15.950 euros en tu nuevo Omoda o Yaecu. Sí, sí, has escuchado bien, hasta 15.950 euros de descuento. Y eso no es todo, empieza a pagar en 2027. Recuerda, solo hasta el 26 de septiembre en Moy Motor Gandía, Denia y Xàtiva. ¡Que no te lo cuenten!
3: ¿Usted tiene dificultad para ver bien en algunas distancias? Pues a partir de ahora, ese problema se lo solucionamos rápidamente. Mompó Óptica les ofrece la promoción de cristales progresivos para ver bien a todas las distancias. Este año además incluimos las lentes progresivas a medida en la promoción. Se incluyen todas las graduaciones y Mompó Óptica les ofrece una garantía de adaptación de 2 meses a unos precios irresistibles. Mompó Óptica, nos encontrarás en Paseo Alcalde Juan Sancho, Oliva. Para más información, www.mompo-optica.com.
4: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
6: Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparts fixos i mòbils del COR, portamobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't, utilitza els ecoparts del COR. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.
7: Siente la emoción de estrenar hoy mismo. En Motor Pacífico tenemos...